0: Según un estudio reciente publicado en USA Today, más de un tercio de los americanos de la generación Z rara vez publica, comenta, responde o interactúa activamente en redes sociales. En la misma línea se dirige otro informe de este año realizado en Reino Unido. La participación activa en redes cayó del 61 al 49% en apenas 2 años. Ahora somos más selectivos respecto a lo que publicamos. Quizás por el hastío, quizás por las cámaras de eco, quizás por la presión estética y social, quizás por miedo a la huella digital, a que un tuit impulsivo reaparezca 10 años después o a que un vídeo o una fotografía circule fuera de contexto y tenga consecuencias laborales o profesionales. O quizás porque en una sociedad sobreexpuesta necesitamos tener el control sobre algo, aunque sea nuestra intimidad. Así que cada vez más personas se limitan simplemente a observar, a practicar el denominado posting zero. Cada vez hay más perfiles vacíos con apenas publicaciones y los creadores de contenido, influencers y recomendadores profesionales han inundado nuestras redes sociales de contenido cada vez más producido y menos espontáneo. Debimos tirar más fotos, sí, cuando Instagram era otra cosa. Hasta mañana, Juan Ramón. Que paséis un buen día.
1: Gracias, Roja, hasta mañana. Y con esto nos ponemos ya en las 8:15, 7:15 en Canarias. Tiempo para la información de las territoriales de Radio Nacional.
2: Radio Nacional de España, las Illes Balears. Serveis informatius.
3: Bon dia, falta un quart d'hora per les 8. Les educadores de 0 a 3 anys a les Balears tornen avui a la vaga. Es concentraran aquest dematí davant del Parlament i davant l'Ajuntament de Palma avui a la baixa. La mobilització arriba després d'una reunió de la mesa de l'educació concertada en la qual la patronal i els sindicats FESIE i USO haurien assolit un principi d'acord per l'equiparació salarial de les treballadores de tota la concertada. Però la vaga continua endavant amb el suport de UGT, Comissions Obreres i l'ESTEI, que consideren que les millores laborals de l'educació 0-3 han d'anar per una via i les de la resta de la concertada per una altra. És la notícia amb la qual ens atem l'informatiu matí d'aquest dimarts, dia 16 de juny. Amb Pablo Hernández, el control tècnic, us saluda Jaume Vinyes. Repassam altres notícies del dia en titulars amb Xavi Ara. Nova jornada de vaga de metges.
4: Que hi va obligar a suspendre 1.529 consultes i proves i 1.577 consultes d'atenció primària. La Conselleria de Salut calcula que la xifra arribarà a les 15.000 actuacions sanitàries afectades aquesta setmana.
3: Nou mort a les carreteres.
4: Un home ha perdut la vida avui de matí en un accident de trànsit entre dos cotxes a l'alçada de Mercat Palma i un altre ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a Son Llàtzer després d'haver estat excarcerat pels bombers.
3: I en els esports?
4: El cap de negoci del Mallorca, Alfonso Díaz, diu que Martín de Michelin continua sent entrenador de l'equip per a obrir la porta a la seva sortida si un altre club apaga la clàusula de rescissió del seu contracte.
3: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
5: Bon dia. Avui a les Illes Balears pugen les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 33 graus a Palma, 30 a Maó, 28 graus a Eivissa i 26 a Formentera. Avui serà un dia de sol, predominant el temps estable i càlid. Predominarà el cel poc ennuvolat o clar. Bufa vent fluix de direcció variable. És una informació d'AEMET.
3: Gràcies. Una informació que completam amb les temperatures d'ara mateix. Tenim 20 graus a Eivissa i a Maó, 21 a Palma i 22 a Formentera. I també volem saber ara com es circula per les nostres carreteres. Direcció General de Trànsit, Toni Fornés, bon dia.
6: Què tal? Molt bon dia. Pues en aquestes hores, sobretot, trobant retenció en el segon cinturó, la carretera que va, diguem, des de Sant Ferriol fins al Coll de Rabassa, trobaran encara molta retenció degut a aquest accident que s'ha produït a primera hora des de matí. També retencions a l'entrada a Palma des de la carretera de Manacor i des de l'autopista d'Inca i circulació lenta a la via de cintura en sentit Andratx des de l'estadi Balear fins a la sortida cap a la carretera de Solla i a l'altura de la taulera i en sentit cap a l'aeroport a l'estúnel de Gènova i a la zona de les escoles. A l'Espilerí també a l'autopista de Jumajor en sentit cap a Palma i també hi trobaran retencions. És tot per el moment. Bon dia.
3: Començam amb una notícia de darrera hora. Nou mort a les carreteres de Mallorca. Un home ha perdut la vida en un accident de trànsit entre dos cotxes a l'alçada de Mercat Palma i un altre ha resultat ferit greu i ha estat traslladat a l'Hospital de Son Llàtzer després d'haver ser excarcerat pels bombers. L'accident s'ha produït al quilòmetre 1 de la carretera MA30 minuts abans de les 6 del dematí. Ho dèiem en portada, les escoletes de 0 a 3 anys a les Balears van a la vaga. Les educadores reclamen un conveni autonòmic que millori les seves condicions de feina i garanteixi els mateixos drets per la pública i la concertada. A Palma s'ha convocat una concentració a les 6 de l'hora baixa de Bancor. També hi haurà una concentració avui a les 9 i mitja davant del Parlament. Els serveis mínims són d'una educadora per cada 3 aules i la directora del centre.
4: La mobilització arriba després d'una reunió de la Mesa de l'Educació Concertada on la patronal i els sindicats FESIE i USO sí que varen assolir un principi d'acord per a l'equiparació salarial de les treballadores de tota la concertada, però la vaga continua endavant amb el suport d'UGT, Comissions Obreres i Estell. Els tres sindicats abandonaren ahir la mesa de negociació, ja que consideren que les millores laborals de l'educació 03 han d'anar per una via i les de la resta de la concertada per una altra. Escoltam Sandra Serra de l'Estell, Toni Sacarés del sindicat FESIE i Marcelino Pradres de la patronal CCIB.
7: Les escoletes no integrades que van pel 13è conveni d'educació infantil estatal, les seves millores s'haurien de tractar a una mesa de negociació autonòmica d'educació infantil.
8: En les altres etapes, totes les millores a la mesa de concertada que s'han aconseguit per tothom. Perquè ara ho hem de fer diferent.
9: Nosaltres no volem tancar en cap moment a millores a part d'horaris, jornada laboral, tot això nosaltres estem oberts, però que els professors i els tècnics del primer cicle d'educació infantil puguin cobrar bastant més del que estan cobrant ara depèn d'un acord que pot arribar, si volem, en 24 hores, perquè estem d'acord i, de més, tenim els dobbers per part de l'administració.
4: El conseller d'Educació, Antoni Vera, insisteix que el govern està disposat a posar els recursos necessaris per igualar els sous a les educadores de 0 a 3.
10: El govern de les Illes Balears està disposat a posar els recursos necessaris perquè el col·lectiu que queda d'educadores d'infantil que no estan homologades en el conveni 7, sí que hi puguin estar. Per tant, el govern de les Illes Balears està disposat a posar recursos. Ara, això sí, ara estem esperant que les forces sindicals i les patronals arribin a un acord.
3: I també continua la vaga de metges contra l'Estatut Marc que regula la seva professió i que ja ha estat aprovat pel Consell de Ministres. Paula Bendito, bon dia.
5: Bon dia. Ahir es van suspendre 1.529 consultes i proves i 1.577 consultes d'atenció primària. La consellera de Salut calcula que la xifra arribarà a les 15.000 actuacions sanitàries afectades aquesta setmana. Són 77.000 des de l'inici de les mobilitzacions el passat mes de febrer, amb un impacte pressupostari de 10 milions d'euros. És la darrera setmana de vaga abans de l'estiu, però els facultatius asseguren que reprendran les mobilitzacions a partir del mes de setembre i parlen ja de vaga indefinida davant la manca d'acord al conflicte. Miguel Lázaro és el president del Cimeval.
11: Tenemos condiciones laborales penosas, de maltrato desde el año 2003. No se nos conoce nuestra singularidad y es muy fácil. O nos dan un ámbito de negociación y representación propio o queremos ser tratados como el resto de los profesionales sanitarios. 35 horas semanales, porque el médico tiene que hacer 45, 48 o más horas de guardia. No concilia la vida laboral y familiar, afecta su salud laboral. Hay un burnout ahora en médicos jóvenes galopante.
3: Els treballadors del transport sanitari, en canvi, han suspès les aturades per aquesta setmana després d'un acostament amb el Comitè de Vaga de Gestió Sanitària i Assistencial de les Balears.
4: Les parts han tancat diferents acords sobre reclamacions de nòmina, com la regularització del concepte de triennis i endarreriments pendents, i han calendaritzat el seu abonament. A més, també han aconseguit un acord en el concepte de dietes per al personal que fa torns de 12 hores. Ara s'han donat una setmana per negociar els punts restants. No obstant, mantenen els aturs previstos pels dies 24 i 26 de juny i la vaga indefinida a partir de dia 29.
3: I per cert, parlant de mobilitzacions, encara 39.000 treballadors del sector del metall a les Balears podrien mobilitzar-se durant tot l'estiu davant la manca d'avanços en les negociacions.
5: Les mobilitzacions començarien a partir del mes de juliol. Els sindicats reclamen clàusules que blindin els salaris en cas que tant la pujada de preus com el nivell de vida de les Balears es mantingui a l'alça en el futur. Roberto Serrano és el portavoz d'UGT.
12: Pero para nosotros la más importante es la no compensación y absorción de esa subida salarial. O sea, según un artículo que hay dentro del convenio del metal, cualquier tipo de subida salarial que se hiciera a las tablas salariales podría ser absorbida por cualquier tipo de complemento que tuviera cualquier persona trabajadora del sector.
5: La patronal FEBAME, però, ha negat totes les demandes.
3: Adrián Salazar ja és oficialment el nou fiscal superior de les Balears. Va prendre possessió ahir, però ja exercia de manera interina el càrrec d'ençà que el mes de gener la fiscal general de l'Estat, Teresa Pere Mato, el fitxàs pel seu equip, el seu antecessor, Julio Cano.
4: Salazar es veterà de la fiscalia i un perfil de consens. En el seu discurs de possessió ha destacat l'increment de plantilla de fiscals que han passat de 73 a 78, però ha dit que encara són insuficients. El fiscal no s'ha volgut pronunciar sobre un dels judicis importants del proper curs, el de Gabriel Lecent per delicte d'odi per haver esqueixat les fotografies d'Aurora Picornell a la cambra, un judici en el qual la Fiscalia no formularà acusació.
13: De eso no voy a hablar, ni conozco el tema ni quiero hablar. Estos son todos los procedimientos, pues siguen su curso y la posición de la Fiscalía está, creo que en ese asunto clara. Pero, bueno, aquí no hay mucho más que decir.
3: I el Parlament celebra avui el darrer ple ordinari del curs polític abans de les vacances d'estiu, un ple on, previsiblement, el PP suposarà allargar el període de sessions el mes de juliol per avançar en la llei de limitació d'entrada de vehicles a Mallorca. El PSOE, per la seva banda, insisteix en que, si s'aprova part d'aquest llei, podria entrar en vigor aquest estiu. Tot, mentrestant, els partits ja estan en clau electoral.
5: Queden 11 mesos per les eleccions autonòmiques i municipals i, segons una enquesta d'intenció de vot del diari Última Hora, es dibuixen dos escenaris. Una major absoluta del PP al Parlament o que torni a necessitar vots per governar. Els resultats donarien els 28 diputats al PP, 3 més que el 2023, i vots passaria de 8 a 9 diputats. Els portaveus del PP i de vots, Sebastià Sagreras i Manuela Cañadas, ho valoren així quan encara queden per negociar els darrers pressupostos d'aquesta legislatura.
14: Los votos de Vox no se regalan, de hecho todavía, le digo, tienen cosas por cumplir. No podemos hablar de unos presupuestos que vendrán en octubre-noviembre cuando hay cosas que no se han cumplido.
15: Convidar a tots els partits que facin una reflexió, perquè veiem en totes les enquestes que l'actitud de bloqueig no els ha funcionat. També me refereixo especialment en els partits d'esquerres.
5: Més es postula com a alternativa al PP perquè, segons l'enquesta, guanyaria un diputat a Menorca, arribant als 3 i mantindria els 4 de Mallorca. El PSOE diu que analitzarà els resultats, que li donen 14 diputats, 4 manco. Parlen Maria Ramon i Amanda Fernández.
16: Les enquestes mos donen que som el partit de l'esquerra que creix, i això és un motiu també per seguir fent feina.
17: El que està clar és que el Partit Socialista a les diferents institucions està fent feina a peu de carrer. Mos queda un any, estem activats.
2: Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears. Serveis informatius.
3: L'edifici afectat la setmana passada per un incendi a Magaluf a Calvià continuarà precintat fins a nova ordre. Els tècnics municipals consideren necessari apuntalar part de l'estructura i fer un estudi de càrrega abans de permetre el retorn dels veïnats.
4: Així ho han determinat els tècnics de l'Ajuntament de Calvià després d'avaluar l'estat de la finca. Segons han explicat, tot i que les vigues no han resultat tan afectades com es temia inicialment, és necessari apuntalar l'estructura per seguretat i dur a terme un estudi de càrrega abans d'autoritzar el retorn dels residents. El regidor d'Urbanisme és Jaime Bujosa.
18: S'han de fer les cates, s'han de fer les proves per acabar de descartar que hi ha un risc important. A simple vista, pues a simple vista, l'estructura no s'ha ressentit tant com la virulència de l'incendi. També és veritat que tenim que veure l'afectació elèctrica que hi ha hagut, que també és molt important.
4: D'aquesta manera, els veïnats desallotjats no podran accedir encara als seus habitatges. El batlle de Calvià, Juan Antonio Amengual, ha volgut transmetre un missatge de tranquil·litat als afectats i ha confirmat que continuaran allotjats en hotels del municipi durant el temps que sigui necessari.
19: Que su alojamiento de una manera u otra estará cubierta en un hotel, en un apartamento turístico, donde sea, estarán cubiertos. Por tanto, que estén tranquilos, que el ayuntamiento está a su lado.
3: Moment ara per la informació esportiva.
5: El cap de negoci del Mallorca, Alfonso Díaz, diu que Martín de Michelis continua sent entrenador de l'equip, però obre porta a la seva sortida si un altre club paga la clàusula de rescissió del seu contracte. Paraules durant una entrevista i el programa Jugam a Fora de Joc de Fitbit Televisió ens ha demanat per la situació de l'entrenador després del rumor sobre que l'argentí partirà a entrenar al Leipzig de la Bundesliga. El mallorquinisme demana resoldre la situació el més aviat possible. Toni Vallespí, president de la Unió de Penyes Mallorquinistes.
20: Ni tan siquiera, o per nosaltres no hem vist la confirmació de que hagi fet. Per tant, ara aquí hi ha un tema que i si les negociacions no arriben a bon port, dir, com quedarà el personatge aquest de Michelis, no? Dir, perquè clar, això se sol fer públic quan les negociacions han fructificat i hi ha un acord entre els dos clubs i el míster, no?
0: De Michelis, en acabar la temporada i consumar-se el descens, va renovar amb el Mallorca dues temporades més.
3: 7:58, moment ara de repassar les portades de la premsa. Comencem amb el Diari de Mallorca, que destaca que el Batlle de Palma preveu aplicar l'expulsió de l'antiga presó a altres assentaments. Diu el diari que Jaime Martínez assegura que intervendrà per desmantellar concentracions de persones sense llar que resideixen a parcs, jardins, edificis públics ocupats i caravanes. La fotografia de portada és per la presa de possessió d'Adrián Salazar com a fiscal superior de les Balears. L'última hora, en canvi, dedica la fotografia de portada a la selecció espanyola, que, diu, es va estavellar davant Cap Verd amb l'empat a 0 amb el que va debutar amb el Mundial. I destaca en titular que desenes de persones viuen encara en blocs annexos de l'antiga presó. Diari d'Eivissa destaca que les principals empreses de construcció disparen la seva facturació, mentre que Periódico d'Eivissa destaca unes declaracions del president del Consell, Vicent Marí, que diu, quan hi ha saturació és que alguna cosa s'està fent malament en relació a la constitució ahir de la Mesa de la Mobilitat d'Eivissa. Finalment, amb el Diari de Menorca, destaca que el Consell Insular motivarà els funcionaris amb fins a 12.000 euros a l'any de plusos. També amb la fotografia de portada dedicada a la selecció espanyola, estrena fallida, dedicant al seu cas. Això és tot, tornem d'aquí una a les 7:45.
1: Són les 8 o les 7 en Canàries.
21: Les mañanes de Radio Nacional. Juan Ramón Lucas.
1: Un servidor, ¿qué tal? Muy buenos días, amiga, amigo oyente. El día después del debut de la selección española de fútbol en el Mundial, con más bien poco fuelle, ese debut, empatamos a cero con Cabo Verde, vamos a volver esta mañana a la rutina de la incertidumbre y la sorpresa. La primera tiene que ver con la guerra y es saber si dirá o no verdad Trump cuando fecha ya la apertura del Estrecho de Hormuz en el viernes. La segunda es la sorpresa diaria de los autos, declaraciones y o sucedidos alrededor del Partido Socialista que gobierna y los casos de presunta corrupción o acompañamiento. Hoy tiene cita en el Senado Mercedes González. ¿Quién es? Quizá a usted no le suene el nombre, pero le refresco. Directora General de la Guardia Civil, investigada por la Guardia Civil, que concluye que estaba la señora González, la jefa, al tanto de la trama de Cerdán y Leire para poner palos en las ruedas de las investigaciones sobre el entorno de Pedro Sánchez. Guardias contra guardias. Porque, según determinó la UCO, desde la Dirección General se habrían impulsado investigaciones a los agentes de la unidad que estaban en esas investigaciones en el entorno de Pedro Sánchez y el Partido Socialista. Claro, pero es peligroso tratar de rastrear a los rastreadores, sobre todo cuando son buenos, porque te pillan. Es su trabajo. Según la UCO, el jefe de la trama que quería parar las pesquisas sobre el PSOE era Cerdán. Trama que, insisto, según la UCO, conocía o movimientos que conocía la directora general. Cerdán ordenó al partido pagos de viajes a Leire y algún abogado por sus servicios, según la Guardia Civil, pero él lo niega todo.
22: Ni hemos montado ninguna trama, ni he montado ninguna trama, ni he hecho nada ilegal. Y espero que la justicia lo aclare todo.
23: Señor, la UCO dice que es el jefe de la trama.
22: Es. Pues vuelvo a decir que no hay ninguna trama, ni
23: lo niega,
22: ninguna
23: por trama.
22: Totalmente. Y espero que la justicia lo aclare pronto.
1: También desde el partido se rechaza, se niega que se haya pagado a nada a Leire. Dijo la actual secretaria de organización, Rebeca Torró, que no se libró dinero para ella, que no había contrato.
24: Ningún, repito, ningún contrato de esta casa tiene por objeto pagarle directamente a Leire Díez. Por tanto, si alguien se salió de ese objeto, será la justicia también quien tiene que avanzar en ese proceso.
1: La hasta ayer silente secretaria de Organización Socialista se esforzó también en recordar que el PSOE no está formalmente investigado o imputado y que sí está deseando que todo se aclare.
24: No hay ningún motivo para imputar al Partido Socialista. Y les vuelvo a repetir, somos los primeros que queremos que se esclarezcan todas las causas que en estos momentos están abiertas.
1: Desde la oposición, pues siguen presionando. Elecciones, elecciones, elecciones. Lo reiteró ayer Borja Sémper, portavoz del PP, después de dibujar la situación en el PSOE como la de un árbol enfermo desde la raíz.
25: Y por eso le pedimos con absoluta legitimidad al señor Sánchez que acepte la realidad, que le han pillado, que ha sido descubierto, que convoque elecciones. El búnker en el que se han cerrado no le protegerá de que se termine por saber toda la verdad. Le pedimos al señor Sánchez, le exigimos que acabe con este sinsentido y deje de hacer daño a la política española.
1: Bueno, el señor Samper estará con nosotros esta mañana en las mañanas de Radio Nacional. Sobre el calvario judicial socialista, ojo a la petición de las acusaciones en torno a Begoña Gómez, que se está pensando el juez Peinado. Que le retiren el pasaporte, dicen los de Manos Limpias, porque hay riesgo de fuga a la mujer del presidente del gobierno. Riesgo de fuga. No sé qué le parece a usted, pero daría la sensación de que si alguien tiene dificultades y quizá pocas ganas de escapar, sea precisamente lo más parecido a la primera dama que tenemos en España. Pero en fin, cualquiera sabe, los caminos de la justicia siempre son inesperados. Como la navegación en este mundo global. Hoy pendiente de lo que hagan 2.000 barcos fondeados en el Estrecho de Hormuz, con todo lo que eso supone de energía paralizada y dinero en el mar. Bueno, pues dice Donald Trump que el acuerdo está firmado ya. Está muy feliz de decirlo, de anunciarlo. Está ya firmado el acuerdo. Y que ahora lo que están haciendo es buscar un par de minas en el estrecho, poca cosa. Y el viernes estará el Estrecho de Hormuz, por fin, completamente abierto, dice Trump. El viernes. Eso le ha dicho al mundo y a los ricos del mundo reunidos en el G7 en Francia. Quizá también le haya explicado algo más sobre lo que dice el acuerdo, de lo que no se sabe nada, o de algo que es especialmente relevante en este punto. Las dificultades que tiene con su amigo Netanyahu, al que consigue apaciguar solo en parte y que sigue siendo hoy por hoy el primer ministro israelí la principal amenaza para este fin de la guerra. Porque él dice que no ha terminado. La lucha no ha terminado, Netanyahu. Tendremos que seguir estando alerta, seguir siendo fuertes y decididos y defendernos tanto como sea necesario. Y eso es cierto no solo frente a Irán. Ellos no se sienten concernidos por el acuerdo en lo que lleva su política de destrucción del sur del Líbano. De modo que el mundo sigue conteniendo la respiración. Y antes del fútbol y otras cosas, un nombre propio. Amiga, amigo oyente, alguien a quien queremos y admiramos en este programa y esta casa. Carlos del Amor, el tipo que mejor ilustra en la tele, en la pública, el mundo de la cultura. Premio Nacional de Periodismo Cultural. ¿Qué hay en su cabeza cuando prepara sus piezas? Pues algo le ha dicho a los compañeros del Ojo Crítico de Radio Nacional.
6: La tele es muy efímera. Es la tele, al contrario de que la radio que se escucha, la tele, se tiene ahí puesta, ¿no? Y algunas veces no se le escucha o no se le presta la atención. Y entonces intento que levanten la cabeza, ¿no? Y que miren, o que vean, o que algo les llame la atención, y a partir de ahí atraparlos y llevarles al lugar que hemos ido a cubrir, ¿no? Y mostrarles lo que queremos enseñar.
1: Enhorabuena, maestro. Son las 8 y 6 de la mañana, 7 y 6 en Canarias. El día tiene otras noticias que vamos a repasar en titulares con Lara Hermoso y Juan Antonio Aparicio.
7: En Valencia, un logopeda ha sido asesinado presuntamente por el padre de un menor de 2 años después de pensar que el logopeda estaba abusando del niño. El presunto agresor está detenido tras entregarse a la policía. Vamos a Valencia, Aurora Moncholi. Buen día, buenos días.
8: Buen día, sí. Pasadas las 6 de la tarde, el hombre de 24 años se entregaba en la comisaría de Burjassot con las manos aún manchadas de sangre y confesó el crimen. Había apuñalado al logopeda de su hijo de 2 años con el que le dejó a solas durante la sesión. Tras su confesión, los agentes del grupo de homicidio se desplazaron al lugar y confirmaron la muerte violenta del hombre de 32 años. En las próximas horas se realizará la autopsia al cadáver.

0: Radio Diari Migdia, Ràdio Nacional d'Espanya a les Illes Balears.
1: És l'una i mitja. Ja ho escoltau, unes 200 persones s'han concentrat davant el Parlament en suport a les reivindicacions de les educadores de 0-3 anys. Avui sí que han anat a la vaga, després que un error burocràtic els ho impossibilitat la setmana passada. Reclamen, recordem-ho, l'equiparació de les condicions laborals i un conveni autonòmic que blindi aquesta igualtat de condicions. No ha estat aquesta, però, l'única mobilització del dia. També s'han manifestat els metges, que acumulen, amb la d'avui, 32 jornades de vaga. Escoltem Carolina Pérez, vicesecretària del CIMEVAL.
2: Que l'únic que volem és que els pacients tingui una sanitat de qualitat, i ara mateix no la té. No la té perquè té metges agotats, i això no s'atura.
1: Avui és dimarts 16 de juny, José Miguel Blasco és el control tècnic, us saluda Jaume Vinyes, repassant titulars amb Aina Escandell. Restriccions a la serra per l'eclipsi.
3: Ho ha anunciat Marc Proens al Parlament. La presidenta del govern subratlla, però, que seran els tècnics els qui decidiran on i com es restringeix el trànsit per garantir la seguretat dia 12 d'agost. Rebutja la proposta de més de tancar l'accés al paratge natural durant 24 hores.
4: I els tècnics m'ho diran de quina manera se poden reduir o restringir els accessos a la serra de Tramuntana. La seguretat sempre, per aquest govern, va davant de tot.
1: Picornell tampoc declara avui.
3: L'expresident del Parlament interposa un recurs d'apel·lació a l'Audiència Provincial i rebutja donar la seva versió davant el jutge fins que es resolgui el recurs. Al·lega que la denúncia interposada pel diputat de Vox, Jorge Campos, per injúries no es concreta.
5: Crec que donar la tassa valentia, ens han tractat de covards, però no, venim aquí perquè som valents, perquè volen que no, això no passi a cap company més nostre i a tirar cap endavant.
1: I en els esports?
3: El cap de negoci del Mallorca, Alfonso Díaz, diu que Martín de Michelis continua sent entrenador de l'equip, però obri la porta a la seva sortida si un altre club paga la clàusula de rescissió del seu contracte. Mentrestant, creix el malestar entre les penyes per com està gestionant el club la situació.
1: Moment ara de conèixer la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
6: Bon dia. Avui a les Illes Balears pugen lleugerament les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 33 graus a Palma, 30 a Maó, 28 graus a Eivissa i 26 a Formentera. Avui predomina el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Demà dimecres, temperatures en lleuger ascens. 32 graus a Palma, 30 a Eivissa, 28 graus a Maó i 27 a Formentera. Continuarà el temps estable i serà un dia càlid. Predominarà el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Al matí s'esperen boires, especialment als litorals. Temperatures mínimes de 18 graus a Maó i 20 graus a Palma i a Eivissa. És una informació d'AEMET.
1: Això és tot per ara. Nosaltres tornem a les 2 i 10 minuts. Us deixem ara en Punt de Fuga amb Paula Bendito.
7: Punt de Fuga. Les Illes des d'una altra perspectiva.
8: Bon dia, això és Punt de Fuga, el magazín de Ràdio Nacional a les Illes Balears que tracta d'acostar-vos la realitat de les illes des d'una altra perspectiva. Avui tenim, com cada mes, una entitat de la xarxa per a la inclusió social. Parlarem també amb el nostre col·laborador Albert Darder sobre l'eclipsi, l'estiu astronòmic i del dia on el cel s'amaga més tard. I no és el del solstici. I per acabar farem també un guait a les xarxes, com cada dimarts. Avui parlam d'un campaner que ha nedat des de Cabrera fins a Sa Ràpita, de la indignació dels mallorquinistes sobre la possible sortida de De Michelis i també sobre gastronomia. José Miguel Blasco el control tècnic. Vos saludo, Paula Bendito. Començam. Ho dèiem, cada mes ens visita una entitat de la xarxa per a la inclusió social EAPN i avui és el torn de Naum, un projecte socioeducatiu que va néixer l'any 2000 per atendre infants i famílies de la barriada de Son Roca de Palma que es troben en situació de dificultat. Però ja han arribat també a Son Rapinya i Camp d'en Serralta. Per parlar de la feina que fam, rebem avui els nostres estudis Vanessa Heras de la Rosa, la seva directora gerent. Bon dia.
9: Hola, bon dia, Paula.
8: I també Yolanda Mancito, coordinadora de programes familiars i psicomotricitat. Bon dia.
10: Bon dia.
8: Més de 25 anys de trajectòria, ja sou 34 professionals i l'any passat vareu atendre 1.300 persones. Quin és l'objectiu de Naum?
9: Bé, l'objectiu és sobretot prevenir que la infància i la joventut tinguin un futur millor, i això se fa amb educació i formació des de ben petitons. I ara bé, abans varen començar en el seu principi en nens d'adolescents, però ara vam veure que això s'havia de fer des del principi i ara ja tenim des de nadons. I també orientar i ajudar les persones a tots els serveis i tots els drets que tenen que puguin accedir, perquè de vegades hi ha drets als que nosaltres no sabem que tenim accés i necessitant ajuda per ajudar per arribar en aquests jocs. Doncs des de Naum també fem aquesta feina d'accés, d'ajudar en l'accés de les persones als seus drets fonamentals de la vida al Manco aquí a Mallorca.
8: I per què Sant Roca? Quina és la realitat d'aquesta barriada que va fer necessari que aparegués Naum?
9: Bueno, Sant Roca era un barri on ja estaven situades les Germanes de la Caritat, estava Càritas i estava la parròquia de Sant Roc, i de ver l'any 99 varen detectar aquesta necessitat de que sobretot la gent jove estava al carrer tingués un joc on anar-hi. De fet, Naum vol dir això, joc de coïda. I se va, bé, el primer que se va decidir fer això, activitats, les arrobaixes, joves del barri, que els mateixos joves varen ajudar a pintar i fer el centre, que va ser una sessió del govern balear, de la Conselleria d'Educació. I per altra banda, formació en joves, en aquest cas és curs de jardineria, que, bueno, fontaneria, el que deia, fontaneria i climatització, que hi havia una necessitat bastant gran de formació d'aquests joves. I sobretot era evitar això, que estiguessin al carrer. Després se va veure que havien de baixar les ràtios d'edat, ampliar l'estiu perquè aquestes persones estiguessin dins el centre i protegides, i no estiguessin tot el dia fora carrer, perquè allà es veu que ara hi ha un parc enorme, hi ha moltes activitats, però no hi havia molt de jocs excepte el futbol, que això sí que ha estat sempre al barri.
8: I quin és el perfil de persones que teniu?
9: Hi ha de tot classe de perfil. Tenim persones d'adultes i sobretot el que més atenem són infants i joves, però tenim un perfil molt variat de persones d'aquí, de Sant Roc, de tota la vida, persones migrants, persones d'ètnia gitana, tenim persones nouvingudes de fa poquet que ens demanen venir a activitats a través de demanda de l'escola o de serveis socials. Tenim un perfil molt ampli, i a l'estiu aquest perfil encara s'amplia més, perquè de vegades venen persones d'altres barris a demanar escola d'estiu, i tenim un perfil variat.
8: I com ho feis d'aquesta gestió d'anar fins a altres barris i atendre? Quines activitats en concret oferiu?
9: Bueno, això se fa a demanda de l'Ajuntament de Palma, que volia actuar en altres barris, a part des de Sant Roca, a través d'un conveni que se diu Conveni Singular, que va signar en diverses entitats. I a nosaltres, a part de Sant Roca, ens va tocar anar al barri de Sant Repinyers de Vileta, que ja hi teníem activitats allà, i al barri de Camp de Serralta. I les activitats se fan, no les decideix Naum ni l'Ajuntament, sinó que se fa una comissió, juntament amb entitats del barri, i se mira quines necessitats hi ha. Hi ha barris que necessiten activitats per gent jove i famílies, altres per joves només, altres per infants, petitons, vull dir, depèn de cada barri, se tria i se fa. I després hi ha tot lo comunitari, que se fa a l'Associació de Veïnats dels Barris, se fa tot lo comunitari, qualsevol activitat, festa, amb l'equip de metge també, de l'equip de la Vileta, també hi participen molt. I bueno, se fa una demanda de cada any, se fa un nou estudi i se tria si continuen o canviem.
8: Tu, Yolanda, coordines, no?, tots aquests programes a Sant Roca. Concret, què oferiu a les famílies?
10: Bueno, nosaltres apostem molt per un acompanyament a nivell, sobretot preventiu, a l'etapa 0-3 anys, no? Cada vegada més estem convençuts de que si s'acompanya i s'ajuda a les famílies a que hi hagi un vincle el més saludable possible entre mare i infant, no? Un vincle respectuós, amorós i en connexió, a pesar de, no?, de les dificultats, no?, que poden tenir pues, les persones que acompanyem, i això inclou, a part d'acompanyar-les a nivell grupal, sobretot també fer que entre elles generin xarxa, no?, aquestes famílies, aquestes mamàs. Si aquestes mamàs van fent una feina entre elles i a nivell grupal de cada vegada tenir, a pesar ja, com dit, de les dificultats, una connexió en el seu bebè, no? una mirada més propera, no? Un contacte, més presència, a pesar de que moltes pues, això, no? pues, tenen feina, tenen més fills, no? I tenir un espai com el que tenim, on tenen una hora, dues setmanals, on s'afavoreix, no? aquest joc, aquesta connexió, aquesta mirada, aquesta presència, no? on connecten amb altres mamàs, també veuen altres models, no? fan tribu, i bueno, ja vos dic com una manera molt, molt, molt preventiva de que fer de que aquests infants, cada vegada que van cresquent, tinguin més recursos emocionals, tinguin més recursos de resiliència, no? I en general se vayan convertint en joves i adults pues, més saludables, no?
11: I per què estan... Per què estan... tan important aquesta etapa de 0-3?
10: Bueno, perquè diguem que l'etapa de 0-3 anys és quan se genera un poc a través, sobretot, de les figures importants que ens acompanyen, ja siguin pare, mare o persones cuidadores, és on se genera un poc la base, no, de lo que serà la futura personalitat, no? Van quedant aquestes experiències que passam durant la primera etapa, malament la majoria de nosaltres no mos en recordam, van quedant gravades, no?, en el nostre subconscient. Per tant, si a l'etapa 0-3 o fins i tot 0-6 hem rebut un acompanyament amorós, en presència, on mos hem sentit escoltats, on estimulats, quan toca i de més, pues cada vegada mos anirem convertint en adults, pues, com dic, no?, més regularment, emocionalment regulats, més saludables, amb més recursos per afrontar les adversitats de la vida i sobretot també com que la Vanessa estarà d'acord, com una gran prevenció de la futura salut mental adulta. Sí.
11: Se tracta també, entenc, un poc de rompre el cercle de la vulnerabilitat, no? Si els teus pares són vulnerables, que tu no estiguis condemnat a ser-ho també en un futur. No sé en quin sentit això se pot potenciar. Més pareix que això que no hauria de passar perquè tothom té accés a una educació i a progressar socialment, però a vegades això no passa. Quan tu a casa teva tenen Exacte. Més dificultats, igual no te pots permetre estudiar una carrera i després acabes també tenint una pitjor feina. No sé com se pot solucionar això també.
9: És rompre el cercle, que diuen nosaltres. O sigui, és vera que si tu neixes en un espai vulnerable tens moltes més possibilitats de tenir el mateix. Què feim nosaltres? Doncs sobretot educar, reforç escolar, educar les famílies, donar-los eines, que es condien a Yolanda. Si ja comences des de ben petits i fas un vincle i fas que aquesta mare o aquest pare ja vegin que el seu fill té una necessitat especial, que té una necessitat d'aprendre una cosa, perquè no tots tenim les mateixes eines a la vida. I aquest procés continua, i en el nostre cas tenint la sort de continuar, de tenir psicomotricitat, després un centre obert, després un reforç escolar, i aquesta família pot continuar amb altres activitats a mesura que el seu nen o nena creix. I això ajuda a crear un vincle molt important de les famílies en Naum i de Naum amb els infants, i que creïn en nosaltres. I evitar, doncs, el que tu deies, que encara que hagis nascut en un espai vulnerable puguis tenir oportunitats a la vida. Per exemple, nosaltres ara ja tenim els primers casos d'infants, que ja són adults, doncs que ja han estudiat unes FPs superiors per treballar el tema sanitat, per exemple, i els agrada molt. Tenim una nina ara que vol ser advocada, que ha acabat el batxiller, vull dir que comences a veure fruits, però és vera que és llarg. És algo que comença, com deia na Yolanda, quan som més petits, i per això hem volgut tirar enrere la prevenció i des de que són bebès, perquè a mesura que fas més feina amb ells durant més anys veus més fruits i més positius. Sempre pot passar alguna cosa i que se desviï la situació, però en general és vera que és el procés que ens està funcionant quan fas molt d'any de feina i quan les famílies estan obertes a deixar-se ajudar en aquesta feina.
11: I heu notat un increment d'aquesta vulnerabilitat pel problema de l'habitatge, per l'encariment de la vida i teniu més famílies?
10: Sí.
9: Actualment jo te diria que des del Covid hem notat molt de problemes de temes de salut mental, molt d'augment entre joves i infants. També crec que no ajuda gens la situació econòmica, estant amb pares i mares que fan feina, perquè ara mateix hi ha feina, però sí que és una feina amb uns sous precaris, en el sentit de que no els hi basta per arribar a final de mes, de que el lloguer ha pujat. Un exemple és que Son Roca fa 10 anys o 8 anys els lloguers eren entre 250 i 400 euros i ara això ja no existeix, o sigui, 1.000 euros, venen pisos quasi 300.000 euros, vull dir, la situació ha canviat molt i els fills i les filletes veuen els seus pares que ho passen malament, i això també ells ho passen malament i se nota, venen amb angoixes, amb problemes de casa, i hi ha nins que ho expressen més i hi ha nins que els hi costa més, i aquí estem nosaltres per intentar acompanyar-los en aquest procés també, perquè ells siguin feliços en el moment que també que estan amb nosaltres i que facin activitats o passin bé i se'n vagin a casa contents. Però sí que és vera que no tant, que hi ha molt de problemes de salut mental, tant els pares i les mares com els infants.
11: I en aquest sentit, necessitau més suport o algun tipus de recolzament per oferir aquesta ajuda per abordar aquest tema de salut mental? No sé...
9: Sí, nosaltres tenim una subvenció, però no mos dona per pagar, per exemple, un psicòleg a jornada completa. O sigui, mos dona per pagar una mitja jornada un psicòleg i una psicoterapeuta una altra mitja jornada. Sí que és vera que crec que totes les entitats tenim el mateix problema. Mm-hmm. I que és un problema també de qüestió econòmica, que no, nosaltres fem derivacions quan s'han de fer o quan s'hagin de fer, lògicament, però les llistes d'esperes de públiques són llargues, ara mateix per anar a l'ISMIA, per exemple, i tu te trobes el cas ja, o sigui, un intent autolític o un maltractament, un abús, i has d'anar coordinant amb menors, amb l'ajuntament, amb serveis socials, tota aquesta feina, perquè nosaltres... en la nostra petita aportació no basta. Fent-lo possible, ajudar-me les famílies que més ho necessiten, però no és suficient.
11: I de super necessària la vostra feina. Moltíssimes gràcies per venir. Ho hem de deixar aquí, Vanessa Heras de la Rosa, directora gerent de Naum, i Yolanda Mancito, coordinadora de programes familiars i psicomotricitat. Moltíssimes gràcies per venir.
9: A vosaltres.
10: Gràcies, gràcies a vosaltres.
7: A punt de fuga... obrim la finestra.
11: I avui rebem els nostres estudis d'Albert Darder, col·laborador de Meteo de les Illes. Bon dia, Albert.
12: Molt bon dia, Paula. Com estàs?
11: Molt bé. Avui hem de parlar de l'esdeveniment de l'any o del segle, no? Aquest eclipsi de l'agost. Què ens pot dir? Com ens hem de preparar per poder veure l'eclipsi?
12: Ai, que puc que queda, que puc...
11: Sí,
12: sí. Sí. No, a veure, hem de saber seleccionar bé la zona, perquè el sol es tira molt baixet, 2-3 graus per damunt l'horitzó. Per tant, hem de tenir... unes vistes molt obertes, sense obstacles, sense pràcticament muntanyes, perquè no serà un eclipsi mirant per amunt, serà mirar lateralment, ja serà en posta de sol, i per tant són uns quants factors que hem de tenir en compte.
11: I ho hem de tenir preparat, si podem evitar desplaçaments, millor, no?, perquè tothom... anirà cercant aquest eclipsi que és a més molt especial. Per què és tan especial aquest esdeveniment d'enguany?
12: Té diversos motius. El primer és que és el primer eclipsi que se produeix amb una fase de totalitat sobre les Illes Balears, totes elles, el primer des del 1905. Per tant, 121 anys. És a dir, ja fa generacions que no ho han vist en això. Segona, així com has tirat sol, ens aposta, és a dir, que si cada dia, diàriament, una posta de sol ja és un motiu fotogènic d'inspiració, imagineu-vos veure una posta de sol eclipsada, veure una boia negra que s'amaga dins la mà. I tercera, que és que justament cau en ple període vacacional de moltíssima gent, no? I en temporada alta. Per tant, pareix que... mai millor dit, s'han alineat tots els astres per tenir aquí l'espectacle.
11: Totalment. És a dir, clar, si anar a veure la posta de sol està foradada, ja és
12: sí.
11: Complicat.
12: Imagina't.
11: Si qualcú té aquesta idea d'anar a veure l'eclipsi està foradada, igual ja ha de començar a acampar, perquè serà impossible arribar a llocs de la serra. De fet, s'està fent com un pla de contingència per evitar massificació. Serà gros, això.
12: Jo és que tinc un problema. Jo soc de Zoia i encara no sé on m'he de ficar. Perquè és que miris on miris, dic, estirà petant de gent.
11: Ja.
12: No sé on he d'anar encara per voler-ho. No sé si ficar-me dins la mà, llogar una lanxa, una barqueta, no ho sé, no ho sé.
11: Ja, serà complicat. Jo crec que... i puc anar a Sarràpita, jo estiuets a Sarràpita, ah, i des d'allà també se podrà veure,
12: ja
11: crec, veurà, no?
12: Lucas...
11: Crec que he de baixar un poc cap a Sa Coloni.
12: Sí, a partir de llevant de Sa Badia de Palma, és a dir, atracant-nos cap a l'aeroport, a partir d'allà sí que sa visibilitat se veurà, perquè és la zona plana que hi ha entre el Galatzó i la Dragonera, que ja no hi ha relleu i se pot veure perfectament com el sol s'amaga.
11: Hi ha molt de mapes, no? Hi ha simulacions que qualsevol les pot trobar, sí, a internet per planificar, no?
12: Hi ha una pàgina mateixa del govern, per exemple, que hi ha un mapa fet en sombres, en col·laboració amb l'Institut Geogràfic Nacional, i va molt bé, a més molt diuen les hores exactes, el minutatge, és a dir, que no ens podem perdre.
11: Després, Albert, hi ha una cosa que hem de tenir en compte, no? Que tu ho apuntaves la darrera vegada que vares passar per aquests estudis,
12: sí,
11: que no estigui nigulat aquell
12: favor.
11: Dia.
12: Ai, Déu meu, ai, Déu meu. Com... Sí, jo me fa por que hagi sobretot calitja, cap per, sí, baixes. És que és això, ja no que faci bon temps o mal temps, perquè se suposa que en ple mes d'agost el cel està clar. El problema és a les zones baixes, a l'horitzó, que de vegades hi ha turbulència, no? I, i per poc que sigui ja mos espanya. Hem de tenir sort, almenys si és un dia que fa vent, que ho hagi raspallat tot i estigui com una patena. Almenys si és un dia que bufis ponent el mestral, ja posats a demanar bona visibilitat.
11: 12 d'agost, no? Jo crec que tothom ja té marcat aquell dia en el calendari, però encara no ho havien dit, 12 d'agost, aquest eclipsi total de sol, perquè si mos ho perdem, quan podria tornar a haver-hi, no?, un altre eclipsi total de sol?
12: Total, damunt les illes, m'on hem d'anar en el 2180.
11: Clar, ja no ho veurem.
12: No crec que estiguem aquí, tu i jo. Està un poc difícil.
11: Sí, està complicat, així que...
12: I el nostre fin i el nostre net.
11: Hem de resar, no?, perquè tot surti bé aquell dia.
12: Sí, perquè l'any que ve hi ha un altre eclipsi total, però aquest només fregarà al sud de la península, la zona de Cádiz, Gibraltar, al nord d'Àfrica. Per tant, aquí ens quedarem amb una parcialitat del 88-89%.
11: I ara, Albert, cada dia ja arribam a l'estiu astronòmic, no? Cada dia és un poc més llarg.
12: Té més les portes, del solstici, que és dia 21. Ara és quan ve el dia més llarg de l'any, però el dia que el sol s'amaga més tard no és el solstici.
11: Ah, no?
12: És dia 27-28. És a dir, a les hores baixes encara els hi queden 10 dies d'allargar-se una miqueta més. Estem parlant de segons, una cosa inapreciable, però tècnicament, l'hora baixa més llarg el tindrem d'aquí uns 10 dies.
11: I després ja començarà a escurçar el dia, no?
12: Sí.
11: A mi me'n fa molta pena cada... a finals d'agost, ja que el dia comença a ser,
12: sí,
11: més curt.
12: Clar, ara no se nota, perquè és molt llarg el dia, però...
11: No, llarguíssim, sí, ara és dia.
12: A partir de setembre-octubre, cada dia té una mossegada de 3 minuts, no? I aquí és quan se disparen les depressions, la melancolia, i quan t'has canvi d'hora ja ni te cont, que, per cert, es pot ser que vengui aquí, ja passa tardor, podrem obrir el meló del canvi d'hora, perquè, com altres coses dins del món de la política, se va quedar en el limbo, que no sabem si això del canvi d'hora ja s'haurà quedat, eres darrer, eres penúltim, què passarà? Se'm va aixecar molt i s'ha quedat el tema així.
11: Idò, ho veurem, Albert, com apuntaves això, ja serà esta temporada que ve, perquè a partir de juliol ja començam amb la temporada d'estiu,
12: sí,
11: així que és la darrera vegada que passes per aquests estudis, aquesta temporada, el Manco.
12: Sí, m'ho veurem per setembre, i serà un plaer, i espero que en temperatures més fresquetes.
11: Moltíssimes gràcies, Albert,
12: gràcies,
11: per aquesta temporada.
12: Gràcies.
7: A punt de fuga, Guaitam a les xarxes.
11: I com cada dimarts acabam fent un guait a les xarxes i ho feim amb Aina Escandell, bon dia.
13: Bon dia.
11: I amb Enrique Mas, bon dia.
14: Bon dia.
11: Avui què tenim?
13: Idò, i avui parlam d'un al·lot que ha nedat des de Cabrera fins a Sarràpita.
14: També del descontent entre els mallorquinistes pel tema de la partida de Michelis i d'una croqueta amb segell en Balears.
15: Me metí en el mar a las 6:30 de la mañana para nadar 25 kilómetros en mar abierto. Todo empezó.
13: Començam, ho sentiu, amb el vídeo d'aquest lot mallorquí que ha fet aquest repte. Ell és Sebastià Coves, el campaner, i fa dues setmanes va nedar de Cabrera a Sarràpita. Igual ho heu vist perquè el vídeo que escoltàveu s'ha fet bastant viral.
11: Sí, ja ho he vist. A més, ho feia per una causa benèfica, no?
14: Sí, 3.000 likes ja té la publicació. Ha comptat amb patrocinadors i amb el suport de la gent per ajudar la protectora El Perro Verde. Ha pogut parlar amb ell i m'ha contat que aquesta idea no se li va ocórrer fa dos dies, sinó que ve d'en fora.
16: Bueno, és una cosa que sempre havia volgut fer des de petit. Més que volgut fer, me pareixia que havia de ser una locura. I una cosa que sempre havia dit, això ha de ser guai, a més hi ha altra gent que ho ha fet ja, i això sempre t'anima a veure que és possible.
11: I com s'ha preparat per fer una cosa així?
3: Idò, ho vos sorprendrà? A més d'un, en Sebastià diu que ha anat fent entrenaments de natació d'una hora i mitja.
16: Fent entrenaments de natació, lo millor 3 o 4 setmanals, d'una horeta o una horeta i mitja, però tampoc és que m'hagi matat molt, perquè al final una anellada així és un repte pràcticament més mental i espiritual que físic. Mai havia fet més de 10 quilòmetres, mai ho havia fet, i ja varen sortir 24,8 exactament.
11: De mai haver fet més de 10 quilòmetres a fer-ne 24,8.
3: Exactament, Paula. Més de 10 hores nedant. Jo no sé si tu podries. Jo no. En Sebastià...
11: No,
3: En Sebastià ha volgut aprofitar l'ocasió i vincular la seva sessió de natació de 24,8 quilòmetres a una causa benèfica. Com dèiem, ha recaptat uns 800 euros venent camisetes i utilitzant les propines que li deixaven els clients al centre de busseig on fa feina, però espera arribar fins als 2.000 quan faci el donatiu final.
11: I ho ha fet acompanyat, no?
14: Sí, tres persones més el seguien amb una barca i li anaven subministrant hidratació i menjar quan tocava.
16: Tenia la sort de que tenia un bon equip, i això és primordial, que m'anaven gestionant ells els descansos i la nutrició i la hidratació. Per tant, jo és un tema que d'això no me vaig haver de preocupar gens, i això ho vaig agrair moltíssim, però és mentida, però és una cosa que si no poses atenció, a sort de preparar-ho, però després te'n dones compte de l'important que és no dir, ai, mira, ara duc 3 quilòmetres, m'he d'aturar, passau-me saigo, passau-me un gel o passau-me un plàtano, tal, ells ja m'ho tenien tot superpreparat i m'animaven.
11: I què ha estat lo més complicat?
3: Diu que el mareig quan va entrar l'embat de la mà, el sol quan picava, l'olor de la benzina i també li molestaven les arrossadures del neoprè.
11: Però la satisfacció final va compensar, no?
14: Sí, clar, el van rebre amb una voltora, unes roques de la costa de Sarràpita, on ell nedava de petit entre aplaudiments.
11: I ha dit ara que en vol fer un altre.
3: Pareix que sí, però de moment s'ho guarda per ell, no ens ha volgut avançar a res. Que la bebé.
11: Parlant de Michelis, no?, amb aquesta cançó.
14: Sí, evidentment. Te pots imaginar com està el mallorquinisme, Paula, molt indignats.
3: La gent ha publicat tot tipus de comentaris, traïdor, enemic, desagraït. Bé, no els reproduirem tots, no sé cosa ens tanquin.
11: No és necessari, entenc que, clar, havia renovat fa només poques setmanes, per dos anys, i, a més, va ser ell mateix que va dir que volia quedar, parlava de compromís, i això no ha estat així.
3: No, i també hi ha crítiques de la direcció del club.
14: Sí, evidentment demanen responsabilitats, però el club manté un silenci institucional. De fet, no ha publicat res a X ni a Instagram des del passat 6 de juny i té comptes de xarxes bastant actius. Es nota que alguna cosa està passant ahí dins.
11: Bé, esperem que se resolgui aviat. I per acabar, toca parlar de menjar, no? Quan ara tots tenim gana.
14: Igual m'ho dieu per parlar de menjar. Coneixes el xef Daniel Valls?
11: No.
14: És un xef que fa croquetes per cada comunitat i n'ha fet una per a Balears.
17: Empezaría desmigando y tostando una buena sobrasada mallorquina. Pocharía una cebolla blanca de Mallorca en su grasita y después devolvería la sobrasada al cazo. Añadiría miel de Ibiza y flambearía con hierbas ibicencas. Haría la bechamel tostando la harina y para darle un extra de cremosidad rallaría un poco de queso de Mahón. Tras dejar la masa reposar unas horas en la nevera, bolearía las croquetas y las rebozaría con quelitas.
3: Però és que això no és tot. Quan les té fregides encara hi posa una cosa de més.
17: Una vez fritas, haría un tartar de bogavante que serviría por encima de cada croqueta. Flambearía y serviría sobre una cama de patatas paja. Y listo.
14: Quantes croquetes, Paula, com aquestes te menjaries tu ara mateix?
11: Ja tinc bastanta gana, però et faré una altra pregunta. Com pot ser que parlis de croquetes i no n'hagis duit?
14: Mai he fet, però la pròxima, si faig, t'enduré segur.
3: A jo també, espera, no?
11: A tu també, Aina.
3: A tot no tres. Sé, A tot tres.
11: I veu,
8: ho deixem aquí, aquest punt de fuga. Les notícies de les Illes tornen a partir de les 2:10.

0: clàusula de rescissió del seu contracte. Mentrestant, creix el malestar entre les penyes per com s'està gestionant el club la situació.
1: Coneguem ara la previsió del temps per les pròximes hores. Agència Estatal de Meteorologia, Noelia García, bon dia.
2: Bon dia. Avui a les Illes Balears pugen lleugerament les temperatures. Els termòmetres marcaran màximes de 33 graus a Palma, 30 a Maó, 28 graus a Eivissa i 26 a Formentera. Avui predomina el sol i el cel poc ennuvolat o clar. Demà dimecres, temperatures en lleuger ascens. 32 graus a Palma, 30 a Eivissa, 28 graus a Maó i 27 a Formentera. Continuarà el temps estable i serà un dia càlid. Predominarà el sol i el cel clar o poc ennuvolat. Al matí s'esperen boires, especialment als litorals. Temperatures mínimes de 18 graus a Maó i 20 graus a Palma i a Eivissa. És una informació d'AEMET.
1: Ho dèiem en portada, a prop de 200 educadores de 0 a 3 anys de 120 centres educatius s'han concentrat aquest dematí a les portes del Parlament reclamant millores laborals. Avui fan vaga per intentar desbloquejar un conflicte que ja fa mesos que dura, amb samarretes de color groc i amb missatges com 03 no és assistencial, 03 és educació o reducció de les ràtios.
0: Exigeixen a les administracions un nou decret de mínims i la negociació immediata d'un conveni autonòmic que asseguri igualtat de condicions a totes les treballadores de les Illes. Des dels sindicats recorden que ara mateix hi ha 7 taules salarials i reclamen que hi ha treballadores que reben més sous que altres encara que hi fan la mateixa feina. La protesta arriba després de la reunió ahir de la Mesa de l'Educació Concertada en la qual la patronal i dos sindicats amb escassa representació, USO i FESIE, van anunciar un principi d'acord per a l'equiparació salarial. Els sindicats amb més representació defensen que la negociació ha d'incloure els centres públics i privats i reclamen a l'administració que validi els interlocutors reials d'aquesta demanda. Amanda Pepa Ramis és la responsable de 03 de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres.
3: El que nosaltres demanem és que no s'avaliïn altres interlocutors a l'hora de fer aquesta mediació, perquè només hi ha uns interlocutors i així ho demana la xarxa 03 i és en els que realment estem fent feina pràcticament des de fa un any.
0: A més, la portaveu de la xarxa 03, Noelia Jiménez, rebutja les paraules d'USO i FESIE i patronals d'aquest passat dilluns en les que deien que si les educadores volen, apleguin un acord en 24 hores.
4: Nosaltres el que volem és que els nostres acords siguin fets i siguin pactats i xerrats a una taula que representi a tot el sector de 03 i no només a una mínima part. Nosaltres som un col·lectiu, som treballadores i crec que necessitem un respecte per part dels patronals i de la conselleria i d'altres sindicats que no ens representen.
0: A partir de les 6 de l'hora baixa han convocat altra concentració que iniciarà des de Corts i acabarà a la plaça Espanya.
1: Tot això fora del Parlament, dins la cambra, durant el ple també s'ha debatut sobre aquest conflicte.
0: El PSIB recrimina al govern que no recolzi les reivindicacions de les professionals del sector, mentre que l'executiu defensa que actua en funció de les seves competències. Escoltam la diputada socialista Amanda Fernández i el conseller d'Educació Antoni Vera.
5: Vostè ara també està d'acord amb les patronals en que no val la pena, que s'ha de desmarcar d'aquest conveni i de la millora de l'educació 03?
6: El govern no és part legitimada per signar cap conveni. L'única cosa que poden fer és continuar impulsant la negociació i posar tots els mitjans perquè arribin a un acord.
1: I també protesten avui els metges en la segona jornada de vaga d'aquesta setmana. S'han concentrat a diversos hospitals de Mallorca. A Son Espases, mig centenar de facultatius s'han mobilitzat a les portes d'hospitalització. Protesta a nivell estatal en contra de l'avantprojecte de llei d'Estatut Marc aprovat en el Consell de Ministres fa dues setmanes i que aviat iniciarà la seva tramitació parlamentària. Amador Bausà, bon dia.
7: Bon dia. Els sindicats mèdics reclamen aturar-lo durant el període d'al·legacions que s'ha obert ara. Si no, amenacen amb una vaga indefinida a partir del mes de setembre. Miguel Lázaro és el president del CIMEVAL.
8: Se acepta esta alegación, asunto resuelto, porque en esta alegación lo que nosotros le pedimos es un estatuto propio, con un ámbito de negociación propio, de representación propio, que nos homologue con Europa. Si Pedro Sánchez admite esa alegación, yo creo que la huelga de otoño no, digamos, parará y eso será evidentemente un beneficio.
7: No aturaran, diuen, fins tenir un estatut marc que reconegui la singularitat de la seva professió dins el sistema de salut. També reclamen millores laborals, com acabar amb el sistema de guàrdies de 24 hores i que les hores extra computin per la jubilació. Carolina Pérez, vicesecretària de CIMEVAL.
9: de tenir molt clar que el nostre objectiu és millorar la sanitat pública, és millorar les nostres condicions, perquè l'únic que volem és que es passi